Da, gobera, da. Està marxeu, gure, home. Da, gara, que no? Està marxeu, gure, home.